0: ¡Vamos a ver, muchachos!
1: Chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum ch